0: Rádió, rádió, rádió, rádió, rádió. Bá, bá, bá, bá. Aha, aha.
1: Oh, dieses, die, die.